Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui precisament afecten al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De fet, avui es talla completament la Nacional 240 a Tarragona i anem ara fins a un altre punt on tenen lloc aquestes mobilitzacions. Anem concretament fins a Vinaròs, on allà hi tenim el nostre company, el Joan Bericat. Joan, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
3: Molt bon dia. Sí, estem aquí a la Nacional, a Vinaròs, just quan connecta en el canal, on s'han unit els docents de les Terres de l'Ebre, juntament amb els docents del País Valencià. Un ambient molt festiu, on ara mateix s'està fent un esmorzar, una baldana popular, on només dona un inici d'un dia que es prevé que sigui molt emotiu i molt reivindicatiu. Així m'ho he explicat fa una estona Pau Orenya, membre de l'AUSTEC aquí a les Terres de l'Ebre.
4: I avui és un dia especialment interessant i històric, també podríem dir, perquè estem unint aquestes lluites del País Valencià i de Catalunya, no? Que estem en la mateixa situació, compartim unes problemàtiques, però també podem compartir reivindicacions i també podem compartir lluites.
3: La mobilització ha començat aquí, a la carretera. Un cop s'ha tallat, han plantat estris per a cuinar el que seria l'esmorzar, i tot indica que això durarà una estona, almenys fins a les 12, que hi haurà una concentració a Tortosa per a continuar aquesta vaga, ara sí, que hi ha al llarg de Catalunya, però sobretot avui a les Terres de l'Ebre, que és el seu torn.
2: Gràcies, Joan. Estarem pendents. Bon dia.
3: Molt bon dia. Moltes gràcies.
2: I ho acabem de saber, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui amb un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. Els activistes continuen en un centre de detenció després d'haver denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. Álvarez ha qualificat de monstruós i inhumà el tracte rebut i ha condemnat especialment un vídeo difós pel ministre israelià on apareixen activistes humiliats amb les mans lligades. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats de la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Jessica Albiach i Salvador Illa signaran aquest pacte.
1: Notícies en xarxa.
0: Auto Ripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Auto Ripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola.
1: Dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó o paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
6: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: vagis on vagis, siguis on siguis, porta el Ripollès FM al teu mòbil.
1: RipollèsFM.cat.
2: Let's go.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Escoltem Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC.
3: Ha estat una sessió on realment hem fet uns molt pocs avenços, però igualment demà tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar doncs, una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària. Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
2: Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí tallen la Nacional 240 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. Al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra també a Tarragona. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Illa i Jessica Albiach rubricaran aquest pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències, volíem dir, acordat entre Generalitat i Estat, i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Summit Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui en un vol cap a Turquia. De fet, els activistes ja han pogut sortir de la presó a l'espera que siguin deportats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en...
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
2: Has vist el Biel? Des que es va fer de cultura jove no para mai per casa.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, aprofita els avantatges de Cultura Jove, el programa que t'obre les portes a tota mena de propostes culturals arreu del territori. Teatre, dansa, circ, concerts, festivals... Entra a culturajove.cat i registra-t'hi per començar a gaudir amb els teus amics d'allò que t'agradi més al millor preu.
4: Com que el Biel aquest vespre torna a tenir teatre, què et sembla si nosaltres anem al cine?
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències acordat entre Generalitat i Estat i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. Ho ha dit Albert Dalmau, conseller de la Presidència, durant el debat de totalitat del projecte de llei de l'ocupació pública catalana.
4: I per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
3: A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat de nou sense acord. Això si les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí estan tallades la Nacional 240 i la 7 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla, detinguts per Israel, seran deportats avui en un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. De fet, els activistes ja han pogut sortir de presó, tot plegat després que hagin denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. I pel que fa a la mobilitat a l'AP7 a l'altura de Freginals en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També hi ha afectacions a la C25 a Manresa i a la C59 entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua per dues avaries més.
2: Notícies.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: No place like home. Place like
1: Ripollès som la referència dels èxits.
2: Ets a Ripollès FM.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per a la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
2: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
5: Henderson.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat sense acords. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la a la reunió d'aquesta tarda, on seguiran les converses de negociació. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions avui a BTV.
3: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre.
2: Tot plegat quan avui continuen les mobilitzacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Ara al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra a Tarragona. Anem, de fet, fins a aquest darrer punt, on hi tenim el nostre company, l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat Tarragona. Quin és l'ambient a la Imperial Tarraco? Bon dia, Adrià.
4: Bon dia, doncs. Sí, ara mateix ens trobem en plena manifestació de docents. Ha començat fa escassos minuts a la plaça Imperial Tàrraco, en una marxa on unes 700 persones, entre docents i famílies, recorren ara mateix la Rambla Nova i els principals carrers de la ciutat. Ho faran fins a arribar a la plaça La Font, on es donarà per finalitzada. Els participants reclamen, com escoltàvem abans, millores laborals i salarials i més recursos per l'educació pública. Aquesta mobilització, a més, arriba després d'un matí intens en què un centenar de professors han tallat la Nacional 240 a l'entrada de Tarragona durant la vaga convocada avui, en la que ens trobem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els manifestants han exigit pancartes amb lemes com "Prou excuses, pagueu la feina" o "Defensem l'educació pública".
2: Gràcies, Adrià. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
2: I també famílies de persones amb discapacitat s'han concentrat aquest matí davant de la delegació del govern de Tarragona per reclamar que es mantingui el transport adaptat al tarragonès. El Consell Comarcal els ha notificat que deixarà de prestar aquest servei a partir del 31 de juliol. I pendents en aquests moments de que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, doni els detalls de l'acord segellat aquest matí entre govern i comuns. Aquest pacte és el suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. I pel que fa al temps, avui es preveu un temps estable i assolellat a tot el país. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitació. Pel que fa a les temperatures, atenció, perquè s'esperen valors de fins a 30 graus en alguns punts de Ponent.
0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, Records de Ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio a Ripollès FM.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade. Amb tots vosaltres, Jordi Casas.
1: A vegades m'agrada començar els programes com si fos l'Albert Malla. Bé, amb Albert Malla vaig aprendre molt a fer ràdio quan ell feia els Malla Musicals, que, per cert, a la cadena 13 començaven amb aquesta bonica cançó de Mezzo Forte. Això es deia Garden Party. Molt bé, si us agrada la música dels 70s, 80s i 90s, nosaltres no anem mai cap als 60s, creiem que és una miqueta enrere, doncs, òbviament, aquest és el vostre programa. Per què és el vostre programa? Doncs perquè aquí a Hit Parade, amb un servidor, el Jordi Casas, que us saluda amb la maneta, tenim directament totes aquelles cançons que tant i tant us agraden. Cançons que ara mateix anirien molt bé de recuperar, com per exemple aquesta. Una de les primeres cançons que em recorda molt el Joan, Ruiz Aymerich, i també Joan Carles Ruiz Aymerich, i també a l'amic Joan Capellades, al qual aprofito a saludar. Uns nois que entenen molt de funk i de música de qualitat són del Bruc, i precisament a Ràdio Bruc vàrem començar als anys 80 tot preparant i presentant programes amb música com aquesta. Doncs, companys i companyes, ens atem directament al Hit Parade d'avui. Salutacions de Jordi Casas amb una gran cançó d'un percussionista italià que es diu Tullio Di Piscopo. Això es deia Stopwagen Primavera. Stopwagen. Això em recorda els porters de discoteca. Si és alt, no. Però si és bajon, stop. Tullio Di Piscopo.

0: que ho diu, moure'm amb tu d'una manera sensual. És un dels membres de Jackson 5, juntament amb Jermaine Jackson, el germà de Michael Joseph Jackson, directament el rei del pop, amb una de les seves grans cançons, que es deia Rock With You.
1: He was the first artist to ever have a song debut at number one on the Billboard Hot 100. Celebrate the music. Celebrate the legend.
2: I'll be performing the songs my fans want to hear.
1: He is the king of pop.
3: Ladies and gentlemen, the king of pop, Michael Jackson!
0: The King of Pop, Michael Jackson. Què tal? Com ho portem? Això és Hit Parade. Gent que ara mateix esteu conduint, que aneu amb el cotxe. Alguns que m'escolteu des de la feina, altres des de casa, etc, etc. Molt bé, aquest és un programa, com podeu comprovar, que recupera cançons de l'època de la ràdio daurada. Cançons que, per altra banda, doncs és molt difícil que avui dia pugueu escoltar a altres emissores, fins i tot aquestes que es fan anomenar clàssics i que sempre repeteixen lo mateix. Molt bé, senyores i senyors, anem ara mateix a recuperar un tema que us durà bons records i que es posava habitualment a les discoteques justament abans o després dels lents. Una bonica cançó que signava un jove que es diu Eli Robert Fitoussi, d'origen algerià. Bé, un jove que ara mateix té 76 anys.
4: 76 anys! Que el va parir!
0: No, no, senyor Casasmajor, és que la gent es fa gran! Anem a recuperar aquesta gran cançó de F.R. David, Words.

Escoltes Hit Parade, els èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas. Amb Jordi Casas.

0: una raresa musical. Aquesta és la cançó del cosidor, Michael Field.
1: Michael Field, amb la veu fantàstica de Maggie Rowling, un tema que em porta grans records dels anys 80 amb això que es deia Moonlight Shadow i que, atenció, dona pas a un d'aquells duets que es portaven als 80. Recordeu a Womack and Womack? Doncs no són ells, són Ashford and Simpson amb això que es deia Salad.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you

Michael Sambello i aquella cançó que es deia Maniac, Irene Cara va treure directament aquesta cançó que es deia What a Feeling. Era una pel·lícula brutal, es deia Flashdance, i des d'aquí el record d'aquesta actriu i aquesta gran veu que tant i tant ens va fer disfrutar i a vegades plorar. La veu d'Irene Cara, que ens va deixar fa algun temps. Això es deia What a Feeling, quin sentiment. I per sentiment, la música italiana dels 80s, en aquest cas aquí a Hit Parade, presentat per Lulu Semois, en Jordi Casas, una mica d'un bon amic que es diu Gazebo, i això, I Like Chopin.

Jordi Casas no recorda que aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant l'avinentesa, li han fet creure que el programa era Revival. I s'ho ha cregut. Connecta amb els clàssics més exitosos dels 70, 80 i 90. El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade. Hit Parade. X. Hit Parade.

de la Itàlia dels anys 80, directament amb Toni Espósito i això que es deia Kalimba de Luna. És com dir sofregit de persianes, entre d'altres coses, perquè Kalimba és un instrument musical. Així, un instrument bé fàcil de tocar i que, òbviament, està present en aquesta cançó dels 80s de Toni Espósito, que ara mateix dona pas als Germans Divorce. Suposo que molts i moltes ara mateix estareu contents tot escoltant Hit Parade aquí, a la vostra emissora predilecta, amb els Germans Divorce. Molta atenció a això que es deia Rhythm of the Night.

0: esperit Hit Parade per remoure els teus records.
1: Doncs sí, amb un home amb un bigotet tipus frenada de bicicleta, ell era el líder dels Commodores, el senyor Stan

còmodes, que estaven tot el dia asseguts al sofà cantant temes com aquell Brick House de Commodores, Lionel Richie, això es deia Dancing on a Ceiling, ballant al sostre. Una cançó que, bé, podríem emparentar directament, de fet les posava sempre juntes a la cadena 13, a l'època dels Malla Musicals. Ostres, això va a tota pastilla, eh? Molt bé, una mica de Billy Ocean amb això que es diu When the Going Gets Thought. Però jo no volia posar aquesta. Volia posar directament una que es deia Get out of my dreams, get into my car. Ara, home, ara, ara. A vegades això de tenir massa tecnologia, o senyor Casas Major, això de la tecnologia és una merda. Sí, això de la tecnologia a vegades juga males passades. Una mica de Billy Ocean, get out of my dream, get into my car. Fora dels meus somnis, dins del meu cor.

0: Jordi Casas no recorda que aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant la vinentesa, li han fet creure que el programa era Revival. I s'ho ha cregut.
1: Connecta
0: amb els clàssics més exitosos dels 70, 80 i 90. El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade 6. Hit Parade 6. Hit Parade 6.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat també sense acord. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la. La reunió d'aquesta tarda on seguiran les converses de negociació. Tot plegat quan avui continuen també les mobilitzacions, concretament a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Anem de fet fins a Tortosa, on hi tenim el nostre company, el David Benito. David, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs esta és la tercera jornada de grans manifestacions des que portem el curs iniciat aquí per reivindicar als professors i les professores i tot el sector educatiu millores salarials i també una reducció de les ràtios. La de, que s'està produint ara mateix en concret forma part d'una gran manifestació de dos columnes. Nosaltres estem en una d'estes que ha sortit de l'escola Cinta Curto i que ha estat entrant a diferents centres escolars i a diferents instituts per també intentar solidaritzar-se amb els professors que no havien pogut sumar-se a aquesta vaga per serveis mínims. Ara, aquesta mobilització, aquesta columna, es traslladarà fins a la plaça del Mercat, a la plaça Barcelona, on se sumarà l'altra columna que ve des de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa. Els sindicats es troben confiats que la majoria de reivindicacions són legítimes i que, per tant, creuen que s'entraran a negociar al Departament d'Educació i que, finalment, hi haurà un acord. Si no, amenacen que totes les vagues que queden convocades per a la resta de curs les seguiran fent fins que trenquin aquest enderroc del Departament d'Educació.
1: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, han segellat aquest matí l'acord dels pressupostos. Govern i comuns renoven així el pacte que havien assolit fa dos mesos ara, amb 2.500 milions per habitatge, una nova llei per convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. El text acorda també mantenir la doble convocatòria del Pla de Barris del 2027 i 28. Escoltem Alicia Romero, que és la consellera d'Economia i Finances.
3: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no? I crec que bueno, avui donem un missatge també esperançador de certeses, d'estabilitat que entenc que la societat catalana també ens reclama.
1: I en esports, el Lleida Club de Futbol ha denunciat la presumpta estafa al suposat nou inversor del club. L'adjunt a la presidència assegura que l'empresari, un britànic resident a França, havia presentat documentació falsa. Avui els Mossos l'han passat a disposició judicial.
0: Notícies en xarxa.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic. Anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. A Ripollès FM, l'entrevista de la setmana.
5: Què tal, com esteu? Us saludem un dia més des dels micròfons de Ripollès FM. La cooperativa Ripollès Eclusive ha estat finalista dels Premis Spinwalk amb la seva proposta per reactivar i transformar el món rural. Aquest projecte és un dels quatre seleccionats en la primera edició d'aquests premis que impulsen solucions innovadores per a la inclusió social i contra la despoblació i la manca d'oportunitats que existeix al món rural. Laura Ayala és cofundadora d'Eclusive i també ella, a nivell individual, opta a un premi, en aquest cas, que s'otorga per votació popular, l'Spinwalk Dona, exactament, que reconeix els projectes liderats per dones emprenedores. Laura, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Benvinguda. La Laura Ayala la tenim aquí a l'estudi de Ripollès FM i volem parlar amb tu d'aquest projecte, un projecte que funciona des de l'any 2020, porta, per tant, un recorregut i, pel que sembla, la cosa va tirant endavant de manera fluida perquè fins i tot esteu optant a premis que reconeixen aquesta feina que esteu fent al territori. Què et sembla, Laura, tu com a cofundadora d'aquesta cooperativa Eclusive, si abans d'entrar en el que són els premis i això que ha estat notícia, que és precisament que opteu aquests dos premis i esteu doncs, com molt ben posicionats en aquest àmbit, anem a explicar als oients, si ens explica, sisplau, com sorgeix aquesta idea, aquest projecte de tirar endavant aquesta cooperativa, diguem, amb aquesta sensibilitat social cap al territori. Com ho comencem a explicar, això?
6: Sí, doncs Eclusive és una cooperativa sense ànim de lucre creada per tres emprenedors socials que teníem com a missió desenvolupar eines tecnològiques per treballar la inclusió social de col·lectius vulnerables, sobretot en entorns rurals, perquè nosaltres l'hem viscut, totes les dificultats i els reptes socials que hi ha a l'entorn rural.
5: Per tant, detecteu que hi ha uns dèficits al territori, cal dir que està perquè no ho hem dit, que la seu la teniu a Can Davano, sí. És una cooperativa de Can Davano, del Ripollès, però situada a Can Davano, i vosaltres copseu aquesta situació del territori i decidiu fer alguna cosa, i aquí us ajunteu una sèrie de persones per tirar endavant aquest projecte. Com ho plantegeu, això? Perquè no deu ser fàcil, no?
6: Ho plantegem des de la visió de transformar aquests reptes socials de sobreenvelliment, de despoblació, de que els joves marxen cap a les ciutats perquè no hi ha aquestes oportunitats fàcils d'accedir a l'habitatge, transformar tots aquests reptes en oportunitats de futur de situar Camp de Bànol i el Ripollès, no només al mapa perquè tenim sobreenvelliment, sinó també perquè podem desenvolupar eines que poden liderar el sector tecnològic des del món social i podem donar bones notícies, no només dolentes.
5: I com deia, porteu ja uns anys, entenc que feu un balanç positiu del camí recorregut fins ara, però en quin punt esteu? Esteu assolint aquests objectius que us havíeu plantejat en un primer moment de tirar endavant aquestes iniciatives?
6: Sí, la cooperativa va començar a treballar sobretot amb la inclusió a l'habitatge d'aquests col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió, perquè creiem que una bona inclusió en la comunitat i en un territori comença per estar bé a casa. Llavors vam començar a gestionar habitatges i també acompanyar persones grans amb situació de soledat no volguda a que poguessin mantenir-se als seus, a casa seu, no haver d'anar a residències i poder tenir companyia i viure amb persones afins a elles. A partir d'aquí vam desenvolupar una tecnologia, una plataforma que acompanyés entitats com nosaltres a personalitzar millor els seus serveis, a acompanyar millor a les persones, i aquí és on entra la intel·ligència artificial, i també a poder mesurar aquest impacte, que moltes vegades la inclusió social es parla, no?, de, subjectivament, però mai amb dades. Nosaltres volíem mesurar com impactava aquestes condicions de vida mitjançant escales i dades més oficials. I a partir d'aquí vam veure que la inclusió social és un sector molt poc digitalitzat, on hi havia molt per fer. I hem començat a desenvolupar altres eines paral·leles, també tecnològiques, per ajudar entitats i a l'administració a poder fer aquesta inclusió social de manera més efectiva, no només en un habitatge, sinó també en una comunitat i en un territori.
5: I això, Laura, de quina manera? Posa'ns un exemple pràctic de vosaltres. Ara ens has explicat aquí des de gaire més general, perdó, la vostra manera de treballar o de dur a la pràctica aquesta, aquesta ajuda a persones que ho necessiten. Però posem un cas pràctic. Vosaltres, quan dius, bueno, ens cuidem d'aquestes persones que viuen amb soledat no volguda o que tenen necessitats diverses i tal, vosaltres ho feu tota la feina, diguem, o teniu col·laboració d'ENS o d'altres persones que es donen un cop de mà? Posa'ns un exemple pràctic des de que, diguem, s'impulsa l'ajuda, de quina manera es porta a la pràctica i com se sosté això en el temps o com ho feu?
6: Doncs nosaltres col·laborem i estem molt agraïts de les entitats del territori que acompanyen a persones amb problemàtiques socials o amb aquesta vulnerabilitat, que detecten aquestes situacions i ens poden derivar els casos de les persones, i nosaltres, gràcies a la tecnologia, el que ens permet és ser molt personalitzables. Qualsevol persona amb qualsevol situació podem atendre-la, perquè tenim aquestes eines i aquestes diagnosis i més coses més tècniques, però podem adaptar-nos molt bé a la situació de la persona, a qui podria ser afí per viure amb ella, a com podríem fer que allargar la seva estada a casa. Llavors nosaltres acompanyem a les persones no només a viure juntes, sinó també el que passa després. Sempre hi ha aquest acompanyament posterior per veure que tot va bé, que aquest impacte que deia, mesurar l'impacte, doncs al final és veure que la persona millora la seva situació, no va enrere. Això també es trasllada a altres persones, per exemple, persones en situació de sensellarisme o que viuen sense contractes, en infrahabitatges, en habitacions, sense tenir dret a cuina o a estar a casa els caps de setmana, que això és una realitat, no només a les ciutats, als pobles també passa, que està molt invisibilitzat. Doncs acompanyar aquestes persones a viure a un habitatge estable, amb acompanyament, i que puguin assolir una plena autonomia.
5: Si hi ha alguna persona que ens estigui escoltant en aquests moments, Laura, i es trobi en una situació, en un supòsit com aquest que ens comentaves tu ara mateix, es pot adreçar directament a vosaltres o primer ha d'anar a un altre ENS i aquest ENS el deriva a vosaltres? Com funciona la manera d'accedir a aquests serveis que oferiu?
6: Doncs hi ha les dues possibilitats. Hi ha persones que ja estan acompanyades per entitats del territori que poden dirigir-se a la seva entitat de referència i preguntar per nosaltres, o també poden dirigir-se directament a nosaltres, sobretot persones que no han d'estar acompanyades per una entitat perquè sí. Doncs poden dirigir-se directament a Clusif.
5: Mm. I quantes persones esteu atenent o heu ajudat en tot aquest temps, en aquests 6 anys que porteu? Quin balanç en feu a nivell de persones ateses o a les quals heu ajudat?
6: Nosaltres hem acompanyat ja quasi 3.000 persones en el que portem d'història de la cooperativa, i estem gestionant unes 200 places d'habitatges compartits amb suport, que és el model que estem fent. I aquí al Ripollès, doncs, unes 200 persones han passat per el nostre acompanyament.
5: Genial. Vosaltres insisteixen que porteu ja un recorregut i en aquests 6 anys heu anat de menys a més perquè no pareu, diguem, d'innovar i de, diguem, plantejar, o sigui, progressar en aquest projecte, fer-lo més gros, dotar-lo de més eines per, en definitiva, prestar un millor servei a aquelles persones que ho necessiten. Parlo, per exemple, d'una aplicació, vosaltres que esteu molt posats en el tema tecnològic, que també pretén ser una eina d'ajuda a les persones que en aquest moment, ara ens explicaràs els perquès, ho poden necessitar.
6: Sí, els nostres 3 pilars són l'acompanyament en l'accés a l'habitatge, com ja he dit, també la recerca i la investigació, perquè, com he dit, és un sector que es pot fer molt encara, i per l'últim és la creació d'eines tecnològiques, i això va lligat al que deies. Acabem de llançar una web app gratuïta per tothom, tant per entitats com per persones, per poder-les acompanyar en el procés de regularització extraordinària que s'està portant a terme fins al dia 30 de juny, perquè junt amb la taula del tercer sector de Catalunya, l'Ateneu de Terres Gironines, l'Ateneu de Barcelona, vam detectar que moltes entitats socials van perdudes, i també moltes persones que podrien necessitar també, necessitaven com una eina que les ajudés a tenir traçabilitat de totes les persones que acompanyen, que els aportés també una seguretat jurídica, una seguretat d'on es guarden aquestes dades, Llavors vam crear Integra, que és una aplicació que poden utilitzar persones que vulguin tramitar el procés de regularització i necessitin orientació, i entitats que vulguin tenir totes les eines en una, puguin tenir aquesta traçabilitat de casos, una seguretat jurídica, i que al final fer que les persones siguin més autònomes.
5: Una cosa, Laura, ens parlaves, em sembla molt interessant això de l'accés a l'habitatge, perquè com saben els nostres oients, és un de, ara mateix, de les dificultats en les que es troben moltes persones. Llavors, a l'hora de vosaltres treballar per facilitar l'accés a l'habitatge d'una persona, de quina manera ho feu? Posem un exemple, hi ha una persona que s'adreça a vosaltres, que té dificultats per accedir a un habitatge, quins requisits ha de complir, de quina manera es planteja aquesta ajuda perquè la persona finalment aconsegueixi tenir un habitatge estable?
6: En el tema d'accés a l'habitatge, nosaltres acompanyem tant a propietaris que tenen habitatges buits i que no estan al mercat per dificultats, per exemple, la burocràcia, ja sabem que és tediosa, per la gent gran que pugui ser propietària és difícil poder-la demanar per ells mateixos ajuts o poder reformar els habitatges. Estem acompanyant a propietaris i, per l'altra banda, acompanyem a persones que busquen habitatge, sobretot tenint en compte que fem aquests habitatges compartits amb suport. Realment no han de tenir, no han de complir uns requisits especials, simplement tenir aquesta vulnerabilitat o aquesta dificultat per accedir a l'habitatge. Llavors, també puc dir que aquí a Campdevànol estem reformant dos blocs sencers d'habitatges que estem col·laborant amb la Fundació La Caixa per poder-los reformar i que aniran dirigits sobretot a joves que no volen marxar del poble i que no hagin d'anar a les ciutats i que no hi hagi aquest despoblament i aquesta fugida de talent jove de la comarca.
5: Aquesta feina que feu ha estat valorada en aquest cas per la Universitat Oberta de Catalunya, que és qui impulsa aquests premis Spin Walk. I vosaltres heu estat seleccionat, i no només seleccionat, sinó que esteu ja en una fase, diguem, en la qual heu arribat a quarts de final, heu arribat a la part final d'aquests premis. Com valoreu que us hagin nominat o que estigueu, diguem, optant a un d'aquests premis Spin Walk que reconeix tota aquesta tasca que esteu fent al territori?
6: Sí, nosaltres estem molt, molt agraïts que reconegui aquest feina i tota la feina que portem des de fa 6 anys fent, sobretot perquè és un sector que no acostuma a tenir propostes tecnològiques. Llavors és una innovació també en temes de recerca acadèmica i que no és el primer premi que ens otorguen. Hem pogut tenir uns premis europeus, a nivell europeu, de categoria tecnològica i altres premis nacionals, perquè realment crida molt l'atenció aquesta combinació de tecnologia, habitatge rural i col·lectiu vulnerable, i creiem que som una proposta única en aquest sentit.
5: Vosaltres contribuïu a que se'n parli del món rural. Tens la sensació que ha canviat una mica la percepció que hi havia del món rural de fa uns anys? Ara vosaltres contribuïu precisament a aquest canvi i a donar visibilitat a problemàtiques que es troben aquí en comarques com la nostra, que tenen un clar perfil rural, si ho comparem a Barcelona, la seva àrea metropolitana o altres comarques. Com veieu vosaltres el món rural en aquests moments? Vosaltres que treballeu i esteu en contacte permanent amb les seves problemàtiques.
6: Nosaltres veiem un canvi en el sentit que ja no es veu l'entorn rural i els pobles com que són menys que les ciutats, sinó on hi ha més oportunitats i on es pot fer més feina. Les ciutats estan col·lapsades en l'emergència i els pobles són els que tenen l'oportunitat de liderar un canvi i una manera de fer bé les coses, i creiem que hi ha moltes ganes des dels ajuntaments i les entitats rurals de poder atendre millor a les persones i poder canviar aquesta perspectiva de que el territori rural està envellit i despoblat i poder liderar aquest discurs de que tots els reptes es poden convertir en oportunitats.
5: És un canvi molt important perquè de sempre hem tingut la percepció que si no anaves a Barcelona o tiraves avall, per entendre'ns, no podies acabar de materialitzar segons quins projectes, tirar endavant segons quines iniciatives, perquè bueno, aquí hi havia el que hi havia, donava pel que donava, i si volies fer alguna cosa, per dir-ho d'alguna manera, havies d'anar o a la capital o a comarques que tenien doncs, bueno, una idiosincràsia diferent de la nostra. I precisament per això que acabes d'explicar, em sembla un canvi molt important, perquè ara són els que estan a Barcelona i Rodalies els que comencen a pujar cap aquí dalt i veuen que cada cop tenen més possibilitats de dur a terme la seva feina, els seus projectes en territori rural, perquè tenen les eines, actualment la tecnologia i entitats com la vostra que també ajuden a tirar endavant a la gent que es vol quedar aquí al territori, que penso que és una cosa que cal destacar i subratllar.
6: Sí, per això des del primer moment vam tenir clar que la tecnologia i la innovació la desenvoluparíem des de Campdevànol i no des de Barcelona, perquè volem situar el mapa al Ripollès com pioners en aquesta innovació.
5: Perfecte. Com deia, aquests premis, a banda del premi pròpiament conjunt o global pel qual esteu nominats, també hi ha el premi teu individual de Spinwalk Dona, que reconeix la teva feina com a dona emprenedora. També aquí m'imagino que també contenta per això de poder optar aquest premi, no?
6: Sí, molt contenta també de que reconegui la feina de les dones en aquest sector i en l'emprenedoria tecnològica, que normalment està associada als homes, però les dones emprenedores tecnològiques també existim.
5: Està molt bé que hi hagin persones, projectes, iniciatives que ajudin a canviar les coses d'una vegada, tal i com les hem conegut, que moltes vegades acumulaven dèficits endèmics ja en segons quines qüestions i estem contents que la Laura i aquest projecte de la cooperativa Clusive ajudi a canviar aquests conceptes o aquest ordre que fins ara hi havia. Per últim, perquè se'ns acaba el temps, Laura, aquí es pot votar. Es pot votar al projecte i això dura fins al dia 24 de maig, que no falten molts dies, ja estem a tocar del 24 de maig, però si alguna persona vol aportar el seu granet de sorra i ajudar-vos a que pugueu ser finalment premiats, com ho han de fer això, Laura?
6: Sí, doncs a les nostres xarxes trobaran l'enllaç on poder-se registrar a la web de la UOC i poder votar pel seu projecte preferit. I des d'aquí, a qualsevol persona que vulgui ajudar-nos, moltes gràcies i endavant amb l'emprenedoria social.
5: Felicitats per aquest projecte, Laura. Per últim, dir-te que no sé si teniu una seu física, si ho feu tot per xarxes o internet, però la gent que vulgui venir a conèixer-vos i bueno, una mica potser demanar-vos ajuda o el que sigui, on us poden trobar?
6: Sí, tenim una seu física a Campdevànol, a la plaça de la Mainada, i allà ens poden trobar i venir-nos a conèixer.
5: Perfecte, doncs era la Laura Ayala, que és cofundadora de la cooperativa Clusive, que fa tota aquesta feina que hem explicat en aquests minuts avui a l'entrevista a Ripollès FM. La volem felicitar tant amb ella com a les persones que l'acompanyen en aquest viatge, que totes segurament mereixen aquest premi per la feina, penso que molt important, que estan realitzant en aquests últims anys aquí al territori. Molta sort, Laura, fins a la propera. Si això continua així i continueu creixent, segurament tornarem a parlar de nous projectes que tireu endavant.
6: Moltes gràcies per convidar-nos.
5: Gràcies a vosaltres i fins a la propera. Molt bon dia.
7: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ahir vaig veure la Maria.
1: I com està la seva filla?
0: Encara és complicat, però es troba molt millor.
2: Les Barnahus són uns equipaments d'atenció integral per a infants i adolescents que han estat víctimes de violència sexual, pioners al sud d'Europa. En un entorn amigable, els infants i les seves famílies són atesos per psicòlogues, pediatres o treballadores socials. Se centralitzen tots els serveis d'atenció en un únic espai per evitar un dolorós itinerari d'entrevistes. Actualment, ja hi ha 13 centres Barnahus operatius arreu de Catalunya. Si has patit o coneixes algun cas de violència infantil, truca al 116 111 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
6: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
7: Ripollès FM 98.7.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Campdevànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
4: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
5: Xarxa i per tot el món.
6: RipollesFM.cat.

0: las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc. Les escoltem totes dues.
4: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no?
5: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
3: I s'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. I estem pendents perquè hi ha una nova reunió aquesta tarda a les 4 entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Mentrestant, avui continuen les mobilitzacions al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment ha estat d'un 60%. I 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal a la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que serà, recordem-ho, el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin uns 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents del govern d'Espanya i Catalunya i també dels Reis. L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen amb la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros. Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora. I el Lleida de futbol, que torna a viure en una situació límit, el club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del nou inversor per un presumpte delicte d'estafa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Yo, what's up, guys? This is Ugel. Hi, I'm Joel Corey.

0: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
5: Hey guys, it's me, Demi Lovato.

0: No toquis el dial.
1: Don't touch that dial.
0: Que en rampa.
2: Ets a Ripollès FM. On sents la música.
3: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu per poder mirar-nos.

0: Esta es la teva ràdio.
1: Ets de Ripollès FM.
0: Som les 4.
2: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Nova reunió hores d'ara entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja s'ha tramès de forma unitària. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar el conflicte.
5: Ara els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem pel nostre país.
4: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment és del 60%. I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia i demà puguin tornar a casa. De fet, tot el món ha pogut veure les imatges d'aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que ha difós el mateix govern israelià. I apareixen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrestos d'activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals i de tortura en la intercepció dels vaixells amb violència per part de l'exèrcit armat. I la Comissió Europea ha millorat la previsió de creixement d'Espanya per aquest 2026 en una dècima, fins al 2,4%, tot i la guerra a l'Orient Mitjà i l'increment del preu dels combustibles, que s'ha moderat, això sí, a l'1,9% per al 2027. L'executiu comunitari estima que Espanya acabarà l'any amb una inflació del 3% per la pujada aguda dels preus de l'energia. Espanya és l'únic país de la Unió Europea que millora les previsions. I Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi. L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi. I avui s'ha presentat una nova edició, la 26a del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà. Una edició marcada pel cinema i la història amb rècord de participació.
2: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Necessites ajuda?
1: Estic provant de mirar els arxius, però no hi ha manera.
0: I si els puges al núvol?
2: Mai és tard per aprendre. Si tens més de 16 anys i vols posar-te al dia, ampliar coneixements o obtenir una titulació, tens un centre de formació d'adults molt a prop teu, amb una àmplia oferta educativa per formar-te en allò que necessitis. És l'hora de fer un pas endavant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
1: M'hi apunto.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Justin Gesso!
6: Hey, what's up? I'm Sam Feld.

Country music. Down my highway, down my road.

0: Sing.
1: Ripples FM.
2: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els sindicats convocants de la vaga plantegen al Departament d'Educació un complement universal d'uns 500 euros mensuals al 2029 i 6.400 noves dotacions. USTEC, professors de secundària i CGT han plantejat una contraproposta al govern que inclou una millora salarial a través d'un complement universal per tot el col·lectiu, equivalent a 478 euros al cos de mestres i 544 per als professors de secundària. Això suposaria un augment del 6%, pel que fa a la part que depèn de la Generalitat, i del 4 des del 2027 al 2029. Són alguns detalls que es coneixen d'aquesta reunió que s'està duent a terme hores d'ara entre els sindicats i Educació. I el govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta.
5: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no?
4: I els bombers de Barcelona afronten la campanya d'estiu amb més recursos humans i materials i l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquesta ocasió, un total de 15 focs van cremar i una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la Serra de Collserola, que enguany està afectada, recordem-ho, pel tancament de caratat arran del brot de la pesta porcina africana. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha admès a tràmit el recurs d'advocats cristians pel cas de Noelia Castillo, la jove que finalment se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març a Catalunya. Així ho ha assegurat la Fundació, que ha apuntat que el Tribunal investigarà si Espanya va vulnerar el dret a la vida de la Noelia i les garanties judicials del seu pare. Ha celebrat la notícia per cert i ha considerat que suposa una fita en la defensa del dret del fonamental de la vida, ja que aquest tribunal inadmet el 90%, ha dit, dels recursos que se li presenten. I el Teatre Borràs ha presentat la nova comèdia de Sixto Paz, La promesa, que es podrà veure des de dissabte i fins a finals de juliol, amb text de Iago Alonso, Sílvia Navarro i direcció de Pau Roc. En el repartiment, alguns noms coneguts com Edu Buch, Edu Lloveras, Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira.
2: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops. Let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
4: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
3: Gràcies.
5: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
6: Hi, it's Jade.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents en la reunió que mantenen des de les 4 de la tarda d'Educació i els sindicats convocants de la vaga per intentar desencallar el conflicte. Els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat de la reunió amb Educació en una hora després que hagués començat. Les tres organitzacions han explicat que s'hi estava parlant només inclusiva, tot i que la convocatòria aquest dijous era per abordar el tema dels salaris. Vostè ha decidit quedar-se fins al final de la trobada per fer les seves valoracions. Els sindicats han plantejat al departament una contraproposta que passa per un complement universal d'uns 500 euros mensuals el 2029 i 6.400 noves dotacions. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Ho ha anunciat avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: Suplim amb aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials del conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
2: Actualment a Catalunya el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. Molts municipis catalans, els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. És el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès. La mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari interventor. Que es creïn aquestes places podria portar molta estabilitat. Escoltem Josepa Figueres, que és la seva alcaldessa.
4: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona, doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pots tenir-li en interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
2: I l'augment d'expedients de regulació d'ocupació del ZERO deixa prop de 3.000 acomiadats entre el gener i l'abril a Catalunya, un 36% més que els registrats en els 4 mesos de 2025. Són dades recollides avui per l'Observatori de Treball i Model Productiu que s'han publicat. I el Consell Comarcal d'Osona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona han arribat a un acord per evitar el tancament del monestir romànic del segle XI de Sant Pere de Casserres. En els últims 3 anys, l'ens supramunicipal ha intentat fer front al dèficit que només el 2025 es podia xifrar ja en 100.000 euros i assegurava que es trobava una situació límit. L'espai era a la ruïna després de segles d'abandó fins l'any 1991, quan el Consell va decidir arranjar-lo.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar xupluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
5: No toquis el dial.
6: Don't touch that dial.
5: Que en rampa.

0: a matar xinxan.
1: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
2: Ripollès FM, on sents la música.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per a la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Atenció!

0: Hit Parade! Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
1: Escolta'ns a la xarxa i per tot el món.
2: Ripollès FM.cat.

0: πρωί.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió d'educació i els sindicats ha acabat sense acord, tot i això hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva, segons fonts presents a la trobada. Després de dues hores de reunió, USTEC, Comissions Obreres i UGT han explicat el contingut de la trobada i s'han citat per reprendre les converses demà divendres a les 12 de nou en aquesta mesa sectorial. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha advertit que si el departament no respon divendres amb concreció a la proposta unitària sobre la millora salarial, tancaran negociacions i escalaran les mobilitzacions fins a final de curs.
4: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà diguéssim un trencament i continuarem doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
3: Més reivindicacions. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promou la campanya Ni un minut més, una iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer l'activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris. I sense aquesta feina, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes o vacances, el servei diari no us podria completar. Escoltem a Irene Vermell, que és vicesecretària de Metges de Catalunya i anestesiòloga.
5: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
3: I ara a les 8 comença un recompte de persones sense llar a Girona i a Salt i participen més de 100 voluntaris que es distribueixen per grups de 3. Poden, per poder fer el recompte, fan servir una aplicació de geolocalització. El recompte ha de servir per descobrir el nombre de persones que viuen al carrer i sensibilitzar sobre el sensellarisme. El 2024 hi havia 111 persones sense llar a Girona. I la Global Súmul Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre els que hi ha una trentena de catalans, siguin deportats avui a Turquia i demà puguin tornar a casa. I prop d'una trentena d'organitzacions de consumidors sota l'Organització Europea han denunciat a Meta, TikTok i Google davant d'estafes financeres. Diuen que les plataformes incompleixen amb els serveis i emeten anuncis que estafen els clients.
6: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Et trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. VIP 45.
4: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: escoltar íntegrament cançons i versions com aquesta que ara mateix hem escoltat per donar inici una nova edició del VIP 45. Aquí al darrere hi teníem a Nick Warren, el britànic Nick Warren, en aquesta producció fantàstica de Cat Decor, una ja clàssica cançó de l'any 1992, que de fet va estar una de les primeres cançons en compassos house elèctrics, a més amb una progressió perfecta amb aquell piano fantàstic que hem escoltat, amb això que es diu Passion. Melodies, doncs, que es donen cita, com sempre, en aquesta edició del VIP 45, des d'aquesta emissora de ràdio. I saludem, doncs, a tota Catalunya i al Principat d'Andorra, des de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Això és el VIP 45. I jo mateix, un servidor per fer-vos la feina durant una hora i acostar-vos les cançons dels 70, 80 i 90. Jo mateix, com sempre, Josep Lloret a les zones. Benvinguts, ben trobats.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret.
0: Que bona, que bona. Cat Decor. Ja sona com a clàssica. Més cançons. Retrocedim a l'any 1983 per retrobar-nos amb una producció de Bobby Orlando sota els compassos de Ronnie Griffith i això que es diu Love is the Drug, una cançó doncs, que ara mateix escoltem i que ja sona aquí en el VIP 45. És boníssima!

0: d'aquella dècada meravellosa que van estar als 70 i als 80. Aquí el teníem. Nascut a la dècada dels 50 a Ohio, Youngstown, als Estats Units, el mateix Booker Newery III, un gran cantant i teclista americà que ara mateix hem escoltat, de fet, una de les seves grans melodies és aquest Love Town. Que bé sona, que bé sona, eh? Bé, amics, amigues, això és el VIP 45, immersos, doncs, en aquest repàs d'èxits dels 70, 80 i 90. Èxits, doncs, que, evidentment, aquí no s'aturen.
1: VIP 45, els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: Ho intentem fer de la millor forma, sempre repassant i recollint aquelles cançons que varen ser èxit absolut. I una d'elles, recuperem a l'any 1986 per al gran Tom Hooker i una de les produccions de Turati Shigerato. Un dels habituals, productors habituals que nosaltres sempre recordem aquí en el VIP 45. Bé, i ja sonant una cançó que va ser èxit i dels importants. Això es deia Looking for Love. Després arribarà una de les melodies dels Magic Affair des dels 90.

0: Aquesta és una combinació molt maca del líder indiscutible dels Bad Boys Blue, el mateix John McCartney, el gran vocalista Tom Hooker i la filla de McCartney. Amb aquesta doncs, cançó molt maca, que es diu així, With Our Love, una cosa com aquest és el nostre amor. Amics, amigues, què tal? Com prova? Això és el VIP 45, repàs d'èxits, de cançons, de melodies. El que fem sempre és recordar aquelles cançons dels 70, 80 i 90, com sempre, a través d'aquesta emissora de ràdio. I encantats de que sigui així. VIP 45.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45.
0: Primer, escolta, llavors comentem, va.

0: Quina gran cançó, quin gran record. Aquest de Chaka Khan, la cançó es diu Fate. I de fet és la cançó d'on es va treure el sampler d'aquell Music Sounds Better With You de Stardust, aquell sucedani de Daft Punk. Com són les coses, eh? Sempre t'acabes desavantant de tot.
1: A Viu 45,
2: a vegades també punxem els discos de 33.
0: I és que les coses no es poden amagar sempre. No, no, no surten bé. Vinga, amics, més cançons, més èxits. Retrocedim i remuntem als 80. I ho fem amb aquesta banda que arribava directament des d'Alemanya, amb un so poderós i una cançó molt coneguda. Ja veuràs. Són Silent Circle i la cançó Touch in the Night.

0: Brilli de Shine On Me, la cançó que hem escoltat ja a la recta final d'aquest programa. Això és el VIP 45.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: Ens centrem a l'Italo Disco que es feia i es produïa en els 80. I ho fem amb una gent que es feia dir Mecano, Activate My Heart.